Vischnanca Cimora, dad Antonia Sonder. Il tren porta davanti ils ons e cun els ils nosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e cun els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec riesch's e penden.

Luan et Elisa Palmier cun Tu pour toi. Bunas novitats per tots els fans de Céline Dion. La cantadura canadesa de Chuncanto Jones se prepara a moda intensiva per siu comeback se la tribuna.

Diantar els 12 de setiember ed els 17 d'october concertescha ella a l'arena La Défense a Paris. Ulteriurs 10 concerts duessi luda a l'on proxim, diantar els 8 ed els 29 de maig. Yeah.

Quei hez ai cun Gabriella en 10 minutes aisi mesele siat de mesa dati cau pervus musica a zwar de John Cadieli a no sura de arch musical. John Cadieli sves un festival siu cienci un contavel anniversari a de arch musical de dots vasils verstitz de musica o de ses poesies. A arch musical les dati scodic cau novent la mesa a dati se capesce e a dine pervus vus el reit per kas vus es bo pede de tet la live el radio quei sot rtr.ch cultura a la proxima in Ramoncha de Cudi Nicolai nulla da nov.

Schenada, Sergio Mendes, Brazil 66, en 3 minutes, eis ila mesa, paia temps per moi de prender cumiau per questa sera. Annas Lina Quinter, per vus al microfon. Divis l'onina biala, prendi Pacific.